0: matí, lupul sube dis cucurucú. Ei, Tali!
1: Cuti, cuti, cuti, cuti, cutés, cucutés. I com ves tu amb el tio, cucutés, cucutés.